0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
2: RadioHandball.it.